que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan parli m'entrebancaré. Però que encara que no se m'entengui, sempre et prometré

0: this is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Així és com s'anomena aquesta història. End of the beginning. Més que end, estem al beginning, eh? Arrenquem hora. 10 i 3 minuts a través de totes les emissores dels 40, Catalunya, també Andorra, a través dels 40.cat i la nostra aplicació per smartphones i tablets. Des d'allà també ens pots escoltar, faltaria més. Qui et parla, el Víctor de la Torre. Arrenquem el dilluns, el primer d'aquest mes d'agost, dia 3 avui, i ho fem amb Joe ara mateix, o la nova cançó que està a punt de sonar, de la Vico.
1: El so més nou. Els 40.
0: Aturada important, que fem al Maresme per escoltar aquest tiramisú.

0: Xavi Fiuz. Aquí estava, aquí. How long? Quant temps fa, per exemple, que no agafaves unes vacances i desconnectaves de tot? Doncs mira, aquest any és l'any, sense cap mena de dubte. Això sí, el que no pots fer és desconnectar-te dels 40, perquè posarem la banda sonora al teu estiu i t'explicarem cosetes interessants. Ara mateix, per exemple, arriba una de les importants d'aquesta temporada.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Un quart d'11 del matí, tocats, arriba Quevedo, Elvis Crespo. Ella ya. Y la graciosa, efectivamente.

0: s'anomena L'estiu és teu, és l'Aina Machuca. Segur que la coneixes, l'Eufòria, de l'última edició. Doncs bé, és una de les artistes que estarà amb nosaltres als 40 del Poble Mercè aquest 2026. Tota la info, per cert, a la nostra pàgina web, als 40.cat, eh? Per cert, estic molt xocat. Aquest cap de setmana m'ha arribat una d'aquelles notícies que semblen surrealistes, fins i tot a ciència-ficció. I és que existeix uns insectes, en qüestió dels menys estimats, podríem dir, les paneroles, que doncs, han creat la versió cíborg, que les poden controlar. I, de fet, han estat treballant molt intensament per convertir-les en paneroles cíborg i que puguin estar a sota l'aigua. Això ha passat a Singapur i al Japó. Han estat investigant i els hi han fet un vestit per bussejar, doncs, per exemple, i d'aquesta manera poder ajudar i participar en rescats de víctimes que hagin quedat atrapades entre la runa de desastres com inundacions o altres. Però a mi m'ha xocat moltíssim aquest nivell d'investigació d'agafar una panerola, ja no només controlar-la, que ja de per si ja deu ser uau al laboratori, sinó a més doncs, fer-li un vestit perquè es pugui submergir i doncs, la mateixa panerola sobreviure i a més seguir controlant-la i que no s'espatlli doncs, aquest dispositiu que la fa doncs, ser una autèntica panerola cíborg. Molt xocant, de debò. Vaig estar llegint la notícia, veient els vídeos, és que no m'ho creia. Increïble. Va, 2:15, gairebé 11 del matí, i arriba el més nou de Teddy Swims. Anem als Estats Units d'Amèrica.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Té nova història, s'anomena Mr. Know It All, es refereix a aquelles persones que són com l'oli, sempre volen quedar per sobre, que ho saben tot, que fins i tot et treuen les paraules de la boca, que no deixen acabar, que fan molta ràbia, en definitiva. I no m'estanya que ho estigui petant, perquè tots nosaltres coneixem gent així, eh?

0: Aquí tenías al Manuel Turizo, ya sé que esa novena salud de mi reina, ¿eh? Por un pendejo no se llora. Escolta, en un momento aquí, arriba el número uno de la semana. Efectivament, la reina del pop, la Madonna amb la Sabrina Carpenter i aquest Bring Your Life, per cert, aquest cap de setmana a Amsterdam, al Pride, actuant amb Kylie Minogue i sembla que hi haurà remix de Love Sensation amb Kylie Minogue. Ara escoltarem aquesta col·laboració, la del Joan Dausà amb el Mama Duixa. Ai, Julieta, Julieta. I l'Ariana Grande. De seguida et parlo del que li està passant a l'Ariana Grande i el que ha anunciat en els últims dies el seu representant. Molt fort. Tot això i més arriba a partir de les 11.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Evans, proveïdor tècnic oficial.
2: Compartir un melocotón de Aldi en verano es lo mejor.
3: No lo comparto.
2: ¿Lo que he dicho?
3: No, el melocotón. Esta semana ahorra con el melocotón amarillo, 2,29 el kilo.
2: Y el aguacate, 0,99 la pieza. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
5: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
4: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
6: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40. Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Lala Lopio, Walls, Kiara Oliver, De Paul, Daniela Blasco, Adexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Zalando, tu tienda de moda multimarca online de referencia. No pararás de bailar con A Fuego, la nueva película protagonizada por Ruslana, Zoe Bonafonte, Marc Soulé y Omar Banana. 21 de agosto solo en cines.
9: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
10: Ahora el Lidl elige melón piel de sapo a un superprecio imbatible, 0,69 el kilo. Y con Lidl Plus 400 gramos de langostinos a 3,19 y ahorra un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
1: Barcelona, 93.9. Vols conèixer millor els artistes de referència? 40. Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
11: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40. Si desconnectes, t'ho perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
12: Els millors concursos.
1: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Els 40.cat.

0: És el número 1 de la setmana, eh? És la cançó més important als 40. Durant aquests 7 dies ens explicava l'Òscar Martínez aquest dissabte al matí a del 41 Coca-Cola. La reina del pop es corona a la llista dels 40 amb aquest Bring Your Love al costat de la Sabrina Carpenter. Però és que, a més, s'ha tornat a coronar aquest cap de setmana el Pride, l'orgull de la ciutat d'Amsterdam, als Països Baixos, el que coneixem com a Holanda, actuant amb Kylie Minogue. I atenció, perquè els fans s'han tornat bojos perquè saben que hi haurà remix de Love Sensation entre la Madonna i la Kylie Minogue, una col·laboració que els fans demanaven des de fa molt i molt de temps, que les dues divas col·laboressin juntes en una cançó. Doncs sembla que aquest 2026 serà realitat.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Hola! 11 i 4 minuts d'aquest dilluns. Ens quedem amb la Lola Índigo, Lucho RK, des de les Canàries, amb això que s'anomena el bachatón de la L, que tant t'agrada.

0: porta.
1: Aquí estava. Vinga, i muntem la festa ja. L'última del Joan Daus amb el Mama Duixa, això que escoltaves ara mateix i que s'anomena Papi, posa-la al disc, eh? Que tothom la coneix com la de la Julieta. Julieta, has mullat la samarreta. Ai, que bé, tu, amb la xafogó que tenim avui, doncs mira, seria ideal, eh? Samarreta mullada, i ara sí corre una mica d'aire i la cosa refresca una mica. És difícil, tu, la xafogó, seguir endavant. Mira, jo crec que aquesta ara mateix queda que ni pintada, tu. Es posa genial. És el Dardos, la cançó del Romeo Santos i el Pink Floyd a través dels 40. De seguida per aquí Ana Mena o Ariana Grande. Por poco.

és la nova cançó de l'Ariana Grande aquí als 40, es diu Hate That I Made You Love Me, inclosa dins aquest 8è àlbum d'estudi que ha estrenat aquest passat divendres. Doncs sí, acaba de publicar el seu 8è àlbum d'estudi anomenat Petal, Petal, perquè ens entenguem, i hi haurà gira de presentació. Però atenció, perquè en els últims dies ha sortit el seu representant, ha dit públicament que l'Ariana Grande, després d'aquesta gira Petals, desapareixerà, retirarà completament de la vida pública. El motiu? Doncs l'assetjament que està rebent, les crítiques pel seu aspecte físic i tothom teoritzant del que no sap. Vaja, com passa sempre a les xarxes.

0: tu.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

0: Home, doncs sí, quan arriba les vacances, arriba l'estiu, estem més feliços, sí, és normal. I aquí estem nosaltres per animar-te, per posar-te la banda sonora ideal. De fet, a seguida per aquí arriben més èxits. Això sí, jo marxo i torno demà, demà dimarts, que serà 4 d'agost. Jo diria, 4 d'agost. A partir de les 10, amb molt més aquí als 40.
1: Als 40. Als 40. Víctor de la Torre.
0: Ara ens endinsem en un paradís de colors gràcies a Chris Martin i els seus, els Coldplay, amb aquest Paradise. Petons i abraçades al Víctor de la Torre. Fins que ens tornem a escoltar demà. Sigues dolent, però només una mica, ok?

si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: avui amb el Joe us saludem. Què tal, com estàs? Bon dia, família, bon migdia. Després del Víctor de la Torre, aquí ens hi posem aquest migdia del dilluns del 3 d'agost. Ja hem arribat al mes d'agost. Esperem que no sigui el final de res, sinó que sigui el principi de les vostres vacances, els que esteu gaudint aquests dies de desconnexió. Mira, amb la ràdio avui us presentarem també novetats. Per exemple, aquesta que arriba ara.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí estem, una setmaneta més per acompanyar-vos, per posar-vos i presentar cançons com, per exemple, aquesta, Love Me Not. Així es titula. I ella és Raven Lane. És una de les històries importants que us presentem i una de les candidates a la llista dels 40. 12:03 del migdia. Hola, família. Sí,

dia Jaume, i ens encanta punxar-la en aquests dies d'estiu, des del que és el seu últim disc ja publicat a principis d'any. I a més celebren també festes majors, per exemple, des de Mallorca. Així sona la ràdio.

Es que hay canciones que pasarán a la historia, que esta es una de ellas, es el baile inolvidable de Bad Bunny. Sonant aquí a casa, als 40, 12 a 32, al migdia de la teva ràdio, preparats en un moment amb el Bruno Mars, que també va visitar el nostre país, va estar en concert a Madrid, també Nicky Jam, però ara és el moment de quedar-nos aquí a la ràdio amb cançons d'aquelles que es fan molt virals, que agafen molta força, per exemple, al TikTok. Aquí està en Tame Impala, juntament amb Jenny, amb això que s'anomena Dràcula. Els 40 són sexy, els èxits, 40. Aquí arriba una de les col·labos estrella dels últims mesos. Per cert, la Jenny, que ara fa uns dies publicava una nova cançó amb un videoclip rodat a Girona i també a cales de la Costa Brava, com per exemple a Baur i a Palamós. Ja sap molt bé on anar a gravar i va rodar un videoclip espectacular que t'ho expliquem també al web dels 40 i a l'Instagram dels 40. Jo sóc Adrià Soler, connectes amb la ràdio musical líder a Catalunya. Què tal, com aneu?

I aquesta cançó és número als 40 amb la reina indiscutible de la indústria musical, amb Madonna, que torna a la primera línia aquesta vegada acompanyada per Sabrina Carpenter amb això que es diu Bring Your Love, una de les que trobes a la segona part d'un discàs que va publicar fa molt de temps Madonna i que ara ha tornat a posar a primera línia els ritmes electrònics al seu Confessions. A més, Madonna, que aquest cap de setmana ha estat al World Pride d'Amsterdam, entre d'altres. Amb la Kylie Minogue, que té una cançó amb ella. Així engeguem aquesta hora, 1:04, aquí preparada la Vico.

La bachata, aquesta hora sonant de meravella aquí a la ràdio. Allà on estiguis, si estàs treballant, escoltant els 40, gràcies per connectar, com sempre, amb la ràdio, que això és important també en els teus dies de vacances o de feina. Aquí ara li posarem canya, amb una banda que són increïbles i que continuem de gira aquest estiu. Ens quedem amb el Ginestar ara, a aquesta hora, amb una de les nostres favorites aquests dies a la teva ràdio. Això es diu Mua, Mua, Mua. És història potent de l'últim treball d'aquest parell. Ginestar als 40.

0: Aquesta cançó és sensacional. Teddy Swims, aquí als 40, presentant una de les novetats d'aquests dies d'estiu. Aquest Mr. Know It All, una de les històries potents del nou repertori de música d'una de les veus destacades al mercat nord-americà. Escolta, aquesta hora, 2:45 de la tarda. Abans d'anar a dinar, per aquí preparats. En un moment amb Rosalia i la seva perla, o també història de Sant Giovanni i Aitana. Però abans de tot això, aquí està preparat el Puigo des de Madrid.
1: Els 40... Adrià Soler.
2: Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: setmana, en aquest 3 d'agost ja, passen els dies que volen, amb el Juan Magán i Omar Montes, amb aquest Ayer la Via, avui tanquem la sessió per dir-vos que demà tornem, eh? Tota aquesta setmana estarem junts, si vols, al migdia de 12 a 2, us acompanya com sempre a la número 1.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Jo sóc Adrià Soler, família. Demà hi tornem, aquí a les 12. Avui l'última que us punxo és aquesta mítica de J-Lo, de la Jennifer López, aquest On the Floor. Així, desitjant-vos un bon dilluns, que disfruteu la tarda. Demà hi tornem aquí a la ràdio, com sempre. Gràcies, família. Fins demà. Adéu.

0: actuaciones de Nin Muliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Con el patrocinio de Afterbite, te pique lo que te pique y Repelbite, para que no te piquen. Manzana Joya, siempre crujiente, siempre jugosa, siempre divertida.
1: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Deixes la teva ciutat per uns dies?
2: No et preocupis.
1: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

End of Beginning, un dels himnes que ja va ser número d'aquesta cançó i que ara mateix te la recupero quan són les dues i pràcticament ja 3 minuts, que et parla Adrià Ortega fins al punt de les 4 de la tarda amb ritmes de números 1. I en tenim moltíssimes en aquest 3 d'agost del

0: el bachatón de la isla y que son aquí 3 and 10 segons. Abraçades, com et deia, des d'ara fins a les 4 de la tarda amb ritmes de números 1. No ens aturem, som-hi.
1: Els 40, Adrià.

0: Aquesta cançó la vaig descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez al programa Can 40 els diumenges a partir de les 6 de la tarda. Així que el partit del setembre saps que tens una cita habitual cada setmana. Mentrestant et poso aquesta cançó a la nostra fórmula musical. Papi, posa-la al disc. Aquesta és la fusió entre Joan Dausà i Mama Duixa, que ens acostem camí de dos quarts. Arriba del més alt també de Quevedo i Elvis Crespo és La Graciosa.
1: Valentina, porta l'ukelele.
2: Tots els èxits, tot l'estiu. Als 40.
0: I aquesta cançó sonarà als 40 un tour el 15 d'agost a Encamp, Andorra. Ella...

0: Rebre de Pol als estudis centrals dels 40 de Catalunya, al carrer Casp, número 6 de Barcelona. Amb això que sí, te confieso, i també sobre dels escenaris que ens acompanya habitualment l'artista en qüestió. Ens acostem al camí de les 3 de la tarda en aquest 3 d'agost del 26 i ho fem amb el més nou d'Ariana Grande, que es diu Hey, that I made you love me. És un dels signes que té ganes de pujar a la llista del 41. Veurem què passa aquestes properes setmanes i mentrestant aquí te la poso la nostra fórmula musical 24-7. L'última d'Ariana Grande sonant a través de cadascuna de les freqüències de Catalunya i Andorra.
1: La primera i número 1, els 40.

0: Dana Mena i Lola Índigo. Ens encanta, a les 4 estem al cotxe, t'escoltem habitualment i t'enviem una abraçada i un petonet. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, bones vacances, els que esteu treballant a la feina, també 24/7 aquí compartint el ritme dels números 1. Ens solidaritzem amb vosaltres perquè jo també estic aquí treballant, així que et poso el ritme dels números 1. Estiguis de vacances, estiguis al gym, estiguis treballant o qualsevol punt de Catalunya escoltant-se des de la FM o des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets.
1: La primera i número 1, els 40.

Sabrina. Madonna. Aquest és el nostre número de la setmana gràcies a les teves mutacions. Del 40 al 1 al Bring Your Love, la fusió rítmica que sona evidentment aquí des de la nostra fórmula musical en aquest 3 de...

0: M'encanta aquesta cançó de Nayara i Samurai J amb el Obsessions. Acostem camí de dos quarts. Rima de James Arthur, també Shakira i Barnaboy amb el Dai Dai. Però abans, la més nova que es diu Love Me Not. Atenció a això, eh? És un dels signes que ja pots començar a votar del 40 al 1 a la nostra llista d'èxits. Cada dissabte a partir de les 10 del matí ja saps que fem el reinici a la llista. Aquest escàndol, això és completament nou.
1: La primera i número 1, els 40.

Enamorat d'algú? Quan estàs enamorat d'algú, esperes el que faci falta. És el que ens canta aquesta fusió entre Anna Mena i Fred de Palma, el Se Iluminava. Camí de les 4 de la tarda, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on tinc per davant moltíssimes cançons encara per descobrir, com Juan Magán, Omar Montes, Emilia Tini, Nicki Nicole i algunes més. Escoltaves també Shakira amb el Burnout Boy, amb el Dai Dai, la cançó del Mundial de Futbol Masculí 2026. I ara mateix fem una mica un back in time. Anem enrere en el temps. Una de les clàssiques d'Avril Lavigne, que en el seu dia vaig ballar i molt quan era una mica més adolescent. És el Complicated. Bona tarda.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Una ràdio. 40. Tots els èxits. Els 40.

a un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40. El millor del pop.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

són aquest End of Beginning. És una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials d'aquest any perquè el Joe Kirri, que és un integrant del grup del Joe, va actuar a Stranger Things. I va, que comencem aquesta tarda. En res, ens anem cap a la Graciosa amb el Quevedo i Elvis Crespo. Sonen aquí als 40, a la ràdio dels èxits. Com també l'Aitana amb el seu Superestrella. Passarà per aquí per la ràdio dels èxits als 40. O també passarà ella, la que ens visitarà per Madrid, que al setembre i a l'octubre, amb el seu Algo Tu junt amb el BL. Tot això i més en aquesta tarda de dilluns. I ara continuem amb un artista que ens està visitant amb els 40 Summer Life. És la Vic, com això que es diu Tiramisú. Molt bona tarda.

bé sonava aquest Lost on You del 2016. Era un tamacle que recuperàvem per aquí, per aquesta tarda de dilluns. I va, que no les connectis, perquè en res, La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo, també Stay de The Kid Laroi i el Justin Bieber. Però abans d'arribar l'atura...

I és que acaba de sortir d'Eufòria, del concurs de TV3, i ja està girant amb el seu No s'atura tour per tot Catalunya, i aquesta setmana té un nou single que es dirà Contracorrent. Surt aquest divendres 7 d'agost, ara, amb això que es diu On aniràs?

Què va sonar el Teddy Swims des de la 20a posició de la llista amb el seu Mr. Know-It-All, que de fet passarà per Madrid amb el seu The Ugly Tour. I tot apunta que hi haurà un disc el 2027 i, per cert, el van veure fa uns anys als 40 Music Awards en directe i va ser brutal. Ara ens tapa vol de la CIA.

0: This is Lady Gaga.
1: This is Bruno Mars.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: I és que per un pendejo o per una pendeja, doncs no es plora. Això ho deixava ben clar el Manuel Turizo, amb el que tanquem aquesta hora de les 4. En res, obrim l'hora de les 5 amb el número 1 de Madonna i Sabrina Carpenter, el bachatón de l'aile de la Lola Índico de Lucho Rica, o la Tina Foreva de Karol G, que traureu un disc aquest mateix divendres. Va, fins ara!
1: Els 40. Pau García.

0: ¿Qué, qué?
1: ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: ¿Espera a alguien o le tomo nota ya?
4: Ya me puede tomar nota.
3: ¿Qué va a beber?
4: Dos Red Bull bien fríos.
3: ¿Dos?
4: Sí, uno para mí y otro para ti. Que es temporada alta y te vendrá bien tener alas en el curro.
5: Este verano queremos reconocer a los héroes que están al pie del cañón. Nomina el tuyo en redbull.com/héroesdelverano y podréis ganar un año de Red Bull gratis.
6: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
7: ¡Aitana!
8: ¡Niki Jam!
6: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
9: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
6: Los 40 Music Awards Santander 2026.
10: Los 40.
6: La música nos hace viajar.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: L'estiu és l'època de remullades. Dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
13: No podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
14: Un 40.
13: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats.
15: Amb els protagonistes de la música en català.
16: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
13: Ens escoltem a Can 40. 93.

Són Madonna i Sabrina Carpenter en aquest Bring Your Love, el número 1 de la llista més important de tot el país. Una cançó que està inclosa en el seu Confession 2, que va treure el passat 3 de juliol. I és que feia des del 2005 que no teníem cap àlbum de la Madonna. Aquest any, doncs, així que sí que l'ha tret. Així comencem una nova hora aquí, als 40. Què tal? I mira, res per aquí, la Karol G amb el seu Latina Forever, també el De Paul amb el seu In Unos Años, o ara un parell que es van conèixer traient-se el carnet de conduir. Això es diu El Bachatón de la L. Bona tarda.

0: Valentina, porta'm un ukelele.
1: Quedes amb aquest papi, posa'l al disc de Joan Dausà i Mama Duixa. És una cançó, indiscutiblement, d'aquest estiu del 2026. És la cançó més important de la setmana dels 40, i és que és una meravella. I ara arriben els reis de la bachata, Romeo Santos i Prince Royce, que ens han visitat aquest mes de juliol amb el seu Better Late Than Never Tour. Els 40. Pau García.

És l'Ariana Grande amb el seu Hate That I Made You Love Me. És l'entrada més forta d'aquesta setmana del 40 al 1, directe a la posició número 25 de la llista. I atenció, perquè el seu representant ha anunciat que retirarà de la vida pública, però no de la música, per les seves crítiques al seu estat físic.

0: Que bé sona aquest Ayer la vi des de la quarta posició de la llista. És la remescla del Bailando por ahí del 2012, Aram Omar Montes. Amb aquesta cançó m'acomiado. En res, per aquí el José Vicent segueix amb molts més tamacles aquí als 40. Torno demà, des de les 4 i fins a les 6 de la tarda. Adeu, que vagi molt bé.
1: Als 40, Pau García.

0: Tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
0: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Barcelona, 93.9. Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres...

0: I guess you moved on really easily.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.